0: companys.
1: Ja.
0: Arriba un moment històric.
2: Ja veràs, com te pones.
0: 5 minuts. A les 8 i 5 minuts ja podeu sentir els aplaudiments de la gent aquí a l'estadi perquè finalment...
3: Hem fet el puzzle,